l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

o a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Amb Gina Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. Antena Caro.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

Antena Caro. Són les 7.

Entén a Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. Molt més que cançons que estimes. Entén a Caro. Tota la música.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances. Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro. Obert sempre.

Escolta la ràdio. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C15 a Sant Pere de Riudebitlles, obliga a habilitar pas alternatiu. També un altre accident a l'AP7 a l'Ametlla de Mar, deixa un carril tallat direcció Barcelona i provoca circulació amb retencions en aquest punt. A banda, també una avaria a l'AP7 a Sant Cugat, també deixa un carril tallat sentit Girona i també l'incendi d'un vehicle a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, deixa només un carril obert. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans de 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, les 2.100 corresponen als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. El CEM va atendre 109 persones per incidents relacionats per l'eclipsi, 37 per afeccions oculars i 6 van haver de ser traslladades a centres sanitaris. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 11.029 senglars, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació normalitzada a les vies afectades per accidents. Aquest matí, encara ara, això sí, l'incendi d'un camió a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, continua deixant només un carril obert. També les obres a la B20, a Barcelona, direcció de Nus de Llobregat, provoquen retencions en aquest punt. I pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues en 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, 2.100 corresponents als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeixen fins als 379 sengles. Des del primer cas detectat, a finals de novembre, s'han analitzat 11.029 sengles, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any, volíem dir, amb temperatures de més de 40 graus fins al 13 d'agost. Els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro, provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carril tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també a Barcelona, a la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides també per ofegament en piscines catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

0: ríe la prima.
1: A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera en sentit Girona, ocupa el voral i provoca retencions en aquest punt. A banda, també les obres a la B20 a Barcelona provoquen retencions en sentit nus de Trinitat amb també un carrer tallat. A banda, a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies, principalment a diversos robatoris de cable i també a la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I el govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Aldamaz a Extremadura, Almaraz, volíem dir, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó el 2032 i 2035 i el de Vandellòs 2 també el 2035. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i de moment els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos només un robatori. I Protecció Civil manté la situació de prealerta del pla enfocat de perill molt alt d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. També manté actiu el pla Inuncat per pluges intenses aquest cap de setmana a l'interior i al nord del país i prelitoral. I pel que fa als esports, el Barça fa el primer entrenament de l'equip al complet amb tots els mundialistes ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Courvasi i Koundé, que van tornar entre el dimarts, volien dir, i el dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en...

per fer la migdiada. Tere Caro, obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes. Antena Caro. 96.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i el 2030.

0: el 35 i també el de Vandellòs 2 al 2035. En aquest sentit, Foment de Treball reclama al govern espanyol que també allargui la vida d'aquestes centrals nuclears catalanes. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carrer tallat. També hi ha un vehicle variat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera en sentit Girona. A banda, també a Barcelona, les obres a l'AB20 provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat que deixen un carrer tallat i també a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix aquestes incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també per la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili a Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i de moment els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve baixaran les temperatures.
1: Notícies en xarxa.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

a l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i 35 i de Vandellòs 2 també al 2035. Escoltem ara Assumpció Castellví, que és alcaldessa de Vandellòs i també de l'Hospitalet de l'Infant.
2: Nosaltres el que creiem és que si una central és segura i encara no està preparada la nostra societat per poder tindre o dependre o anar de la mà totalment amb les renovables, doncs s'han d'allargar les nuclears. I sempre ho dic, i si són segures, per què no allargar-les el temps que sigui necessari? 3, 5, 10, 15 anys més, el que necessitem, perquè potència necessitem. És urgent.
1: Foment del Treball també, per la seva banda, reclama també al govern espanyol que allargui la vida de les centrals nuclears catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures

0: Després de més de 40 graus fins al 13 d'agost, els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve les temperatures tornaran als valors habituals d'agost. De fet, Protecció Civil manté la situació de prealerta del pla enfocat per perill molt alt de risc d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i també manté actiu el pla inuncat per pluges aquest cap de setmana a l'interior i també al nord del país i prelitoral. I en aquest sentit, els bombers segueixen treballant per extingir l'incendi de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, que es va declarar el dimecres i que ahir es va donar per controlat. El foc va cremar almenys 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar també l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. A hores d'ara, 3 dotacions continuen treballant per donar per extingit aquest incendi. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT concentra les principals afectacions i a retencions en sentit Barcelona entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, amb 2 quilòmetres de cues per una avaria i també un carril tallat. A banda, també a Barcelona, les obres mantenen retencions a la B20 amb un carril tallat en tots dos sentits de la marxa i també la 2 registra encara afectacions a Belllloc d'Urgell per una avaria. Pel que fa al servei ferroviari, s'estan registrant retards a les línies R2 Nord i R11 del nucli de Rodalies per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat al pas de Montcada i Reixac.
1: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: I des d'Antena Caro anem a parlar ara d'un dels aconteixements músics i culturals importants al llarg de l'any al municipi de Roquetes, perquè el dia 21 i 22 d'agost torna una nova edició de l'Hort de la Música, el Tradicionarius a les Terres de l'Ebre, concretament el Tradicionarius que retornarà aquest any als orígens en la seva 33a edició, amb música d'arrel ebrenca, balear i pirenaica, i també l'estrena del nou disc Jota per Cobla, de Quico Elcelio. Això serà, com dia, el 21 i 22 d'agost a l'Hort Cruells de Roquetes. I per a parlar d'aquesta edició tenim aquí als estudis d'Antena Caro precisament a Cisco Lle, que és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: I també ens acompanya Arturo Galla, que és representant de la direcció artística del Tradicionarius i també artísticament conegut com a Quico. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
4: Això ja està a punt tot preparat per en aquesta edició del Tradicionarius o retocs d'última hora?
5: Nosaltres tot a punt, només estem pendents del temps, que si fa sol i fa bona hora, doncs Tradicionarius que tindrem.
4: Aquesta és ja la 33a edició. Si haguessin de ficar-li un títol, qualificar-la d'alguna manera, Arturo, com la qualificaries aquesta edició?
6: Bé, jo diria que és una edició on se posarà de manifest lo poder d'una nova generació de músics d'arrel als països catalans, no? I tindrem un collage a part dels veterans dels Quicos, que ja comencem a ser abans els diem els dinosauris, els grans, a la gent que portava molts anys. Pues tindrem una bona representació de la força de la joventut, de gent que fa uns 10-15 anys estaven començant i avui ocupen lo primer lloc del panorama de la música tradicional, i a més és una força una mica perifèrica, perquè tenim les Illes Balears, tenim la zona de Ponent, tenim lo Pirineu, on hi ha actualment de les formacions emergents del circuit.
4: Venim d'un Tradicionarius de l'any passat amb Carlos Núñez, podem dir que va ser un punt neuràlgic a la història del Tradicionarius. Des de l'Ajuntament de Roquetes, suposo que després de l'actuació de Carlos Núñez, com s'enfoca el Tradicionarius aquest any?
5: Bé, tornem als orígens, és a dir, Tradicionarius en música d'arrel, Tradicionarius també en un únic espai, i per tant tornem altra vegada a recordar aquells Tradicionarius originaris, on grups de jovens que tocaven música popular i tradicional tornaran, en este cas, evidentment ara hi ha una nova generació, tal com ha dit Arturo, fent interpretació treballada de la música popular i tradicional. I per tant, això és com una roda, és un no parar. Uns acaben, uns comencen, uns acaben i uns comencen, però el tradicionari sempre està. I per tant, és un bon espai, el tradicionari, per promocionar tota aquesta classe de grups nous que van sortint.
4: De tota manera, podem dir que avui en dia encara continua, no, l'essència del Canalero?
5: Sí, clar, la jota no es perd. Si perdem l'essència de la jota, perdem l'essència dels tradicionarios. Clar, i per tant ha de ser-hi present. Bé, en este cas, en la formació d'Arturo, que col·lecciona el Mut de Ferreries, i com no, també sempre, abans en el Canalero, després va ser el Teixidor, i ara des de fa tota una sèrie d'anys és Joseret. Vull dir que, d'una manera o altra, la jota ha de ser-hi present.
4: De tota manera, abans de repassar el cartell de les propostes artístiques que tindrem a aquest cap de setmana, parlem una miqueta de les novetats destacades d'aquesta edició. Una de les coses que m'ha cridat l'atenció és, com molt bé comentava Quico, l'actuació dels veterans i a Quico Celio, no?, i el Munt de Ferreries, i la presentació d'un nou disc i també d'un nou format que podem dir tornar als orígens, perquè serà en vinil, no?, en disc. Com ha sigut aquesta idea?
6: Mira, perquè ja saps que tothom sap que des de fa uns quants anys en la indústria discogràfica no hi ha un format referent, no? Se va passar del vinil al casset, del casset en aquell cartutxo que va durar molt poc, després al compact disc, i actualment sembla que la música només estigui a internet o al núvol, però està ressorgint en força el vinil. Llavors, clar, suposo que algun dia això s'acabarà i tornarà a haver algun format físic, però mentrestant, pues la gent, uns en plan romàntic i uns altres en plan una mica ideològic, tornen a fer ús d'estos suports. Hi ha gent que torna a fer cassets, hi ha festivals internacionals de música molt potents a Europa on és indispensable fer només cassets. I nosaltres, pues, hem decidit en este disc que ara presentem, pues, fer-lo també en vinil. Però jo sempre ho dic, no és només una qüestió romàntica o això que ara es diu vintage, sinó perquè, a veure, hi ha una qüestió ideològica també. Que
4: de nostàlgia,
6: De nostàlgia és lo que no volem que sigui. Li volem donar un punt més reivindicatiu, no? De que la música ha de continuar estant a les nostres mans i no només a internet, perquè ja sabeu, no? Qualsevol dia se parla de coses, que si hi haurà una apagada general, i què farem? On estarà la música, no? Per tant, la música l'hem de continuar tenint nosaltres a les nostres mans, en el format que sigui. I ara el vinil, per un punt romàntic, nostàlgic, vintage, està tenint força, està recuperant força. Haurem d'explicar a la joventut com se fica un disco i que s'ha de cuidar l'agulla, però sí, han fet per primera vegada, per primera vegada en 33 anys que portem, pronto en portarem 34 dels Quicos, per primera vegada podem dir que fem un vinil.
4: Serà un nou argument, no?, a les actuacions dels Quicos.
6: ensenyar com se fica l'agulla a les noves generacions.
4: Parlem ara d'aquesta proposta, una proposta com és l'or de la música, que des de l'Ajuntament s'ha intentat, doncs, suposo que aconseguir el ventall més ampli de públic, no?
5: Sí. No només tenim en este cas les actuacions de divendres i dissabte, sinó que a més també procurem d'una manera o altra dinamitzar l'espai en parades d'artesania i també en una barra que sol portar una entitat, també en beguda, en menjar. És a dir, i també evidentment el que és l'Hort de Cruells, el casal de l'Hort de Cruells, on també la gent, en aquest cas molta gent va a sopar i es passa, pues, també un bon rato de festa. És a dir, intentem d'una manera o altra que tot l'espai de l'Hort de Cruells torni a recuperar l'esplendor de la gent i de la festa com si fossin festes majors.
4: Doncs, si us sembla, anem a repassar el cartell dels artistes convidats. Divendres 21 d'agost, l'Hort de la Música, el tradicionari és a les Terres de l'Ebre, que començarà a les 7 de la tarda, no?
6: Sí, a les 7 de la tarda hi haurà un taller. També fa temps que no fèiem els tallers. la Eura Gaia, que és la líder de les silvestres, d'estes tres noies de Ponent de Lleida, que venen a fer el concert després del sopar popular. La Eura Gaia és una de les, com diem abans, no?, de les veus més reconegudes dins del circuit. Farà un taller que serà gratuït. L'únic que cal és inscriure's, perquè les places, pues, són limitades, però farà un taller des de les 7 de la tarda fins a les 9 allí a l'Hort de Cruells, i serà el primer acte, no?
4: Un taller de cant
6: popular, perquè les silvestres fan polifonia, bueno, fan polifonia renovada, i abans, pues, farà este taller per a la gent que vulgui apropar-se o retornar, perquè això de la polifonia, les polifonies populars mediterrànies és una cosa que agrada molt.
4: Què és una polifonia?
6: Polifonia és un cant a veus, és un cant a veus, però tradicional, fet sense, no en papers, no en solfa. És l'estil del Mediterrani, dels corsos. Hi ha la polifonia corsa, la polifonia sarda, la valenciana, aquí a Catalunya no hi ha hagut, s'ha perdut una mica la tradició de la polifonia mediterrània, perquè els cors d'enclavé van fer que hi hagués una proliferació molt gran d'entitats corals. Les entitats corals treballen d'una altra manera, no? Però les polifonies és allò que, bueno, aquella manera de cantar que et surt espontània, que la gent sense aprenentatge musical, pues, intuïs una segona veu, una tercera veu, no? Aquelles maneres de cantar que quan les sentim mos quedem meravellats, no? De com és possible que la gent, que tres, quatre persones puguem produir aquella sonoritat. Això és el que entenem per polifonia popular, polifonia mediterrània.
4: Això serà el divendres a partir de les 7 al Casal Hort de Cruells, i fins les 9 de la nit. A les 9 de la nit que tindrem aquest sopar popular on hi participa bastanta gent, no?
5: Sí, sí, sempre sol haver-hi bastanta gent, perquè és això, com si fos un sopar de taverna, on sopes, escoltes música, segons com també hi ha ball, i que per tant això et dona, pues, bueno, una nit d'una vetllada, pues, bueno, diferent i agradable, com a l'estil tradicional de anys atràs, quan se feien les ballades de balladors de jota als anys 40 i 50 i més atràs, i tot de la guerra, que també mentre la gent estava fent el recapte, menjava i no sé què, pues, mentre estan tocant l'aita, el tabal i ballaven, no? Pues, bueno, ve a ser una mica això renovat, evidentment, però en aquest esperit.
4: Un sopar popular on la gent se pot portar el seu menjar o també fer la reserva del sopar al bar del Casal, per a després, doncs, tindre l'actuació a la terrassa de l'Hort de Cruells de les Silvestres. Què és el que podrà escoltar la gent quan vegi actuar les Silvestres?
6: Serà la gent que hagi tingut l'oportunitat d'anar al taller de polifonia, veurà allò com reproposat, no? Com en les silvestres el que fan és, a partir de polifonies tradicionals, de coses que elles han après de generacions anteriors, no? dels pares, dels avis, les recuperen i les reproposen en valent-se inclús de bases electròniques modernes. O sigui, és una mescla, no?, entre de modernitat i tradició. Les Silvestres és un espectacle, és una iniciativa de la Eura Gaia, i és un espectacle, podríem dir, que encara que partís de la polifonia, pues és un espectacle modern, no?, que expressa les possibilitats de la música d'arrel avui en dia. Són tres noies, són la mateixa Eura Gaia, Núria García i Arantxa Brotó, les tres de les Terres de Ponent, i jo crec que la gent s'ho passarà molt bé, perquè a part d'això, pues, penso que també hi podran participar.
4: No ho hem dit anteriorment, però cal recordar que l'entrada és gratuïta.
5: Sempre, sí, sí, sí, és la filosofia que hem tingut tota la vida. Va haver alguns anys al començament que es feia pagar, que ens... 200 pessetes, llavors encara anem pessetes. Però després ja pràcticament s'ha fet sempre gratuït, perquè clar, si ja és un tipus de música que hi ha molta gent que no l'escolta, també es dona possibilitat per a que vinguin, l'escolten, els agrada, i que per tant entenguin que la música popular i la música tradicional, de la qual surt tota la música que després ha anat apareixent, és la base de tot, i per tant conèixer la música popular i tradicional dels països catalans també fa escultura.
4: I passem ja al dissabte, que l'Orde Cruells s'omplirà amb fira d'artesania a partir de les 7 de la tarda. Un altre al·licient, no, per a vindre a tradicionaris.
5: Sí, des del primer moment que sempre hi ha hagut parades diferents d'artesania, com també de parades de menjar, però últimament ja que pràcticament totes són d'artesania, d'artistes normalment locals, i bueno, també així anima una miqueta la festa i també dona a entendre de que, bueno, que se ven cultura musical i cultura artesanal.
4: I aquest dissabte 22 d'agost a partir de les 9 de la nit, doncs la gran nit de la música popular, on tindrem com a, podem dir, una mica anfitrió de lligam en les actuacions al ja tradicional José Heret, que continua portant la seva música.
6: Sí, José Heret és, com dia abans Cisco, és l'hereu de la tradició pura, no? L'hereu més fidel a aquella formació tradicional de la rondalla mixta de Benicorda, en la que tots vam créixer, en lo canalero, el nostre canalero, que després va continuar en Teixidor. Bueno, eren contemporanis els dos, no? Però finalment, quan van desaparèixer un i l'altre, pues José Heret és la persona que ha recollit este testimoni. Hi ha més gent actualment, més gent jove, per sort tenim moltíssimes rondalles, molts cantadors i cantadores, però José Heret, bueno, penso que igual com mentre Canalero va poder fer-ho, era ell l'encarregat de donar la benvinguda a la gent, de presentar els grups, este mantenidor. Pues jo crec que ara la tradició és que ho faci José Heret, i és molt bonic, perquè la gent que no ho ha vist mai, bueno, tothom que ve a Roquetes, pues quan lo sent cantar o el sent dedicar les seues cobles a qualsevol persona, en Cisco, que l'acompanya, no? i li fa de xivato, pues és una tradició que no es perd, per sort, i és molt bonica. Penso que és un dels al·licients de la festa.
4: I després de la introducció de José Heret acompanyant de la seva rondalla tradicional de Benicorda, doncs arribarà la primera de les actuacions, concretament d'aquestes mallorquines que es diuen artísticament pixorines.
6: Pixorines, sí. Les pixorines són 8 noies, 8 alotes, que es diu a ses illes, que recuperen, no, esta tradició, este vell cant de lo que elles han après. És la mostra més evident, no, més palpable del que diem abans, no, d'esta regeneració de la música, de gent molt jove que està ocupant ara l'espai escènic als Països Catalans. Elles presenten ara el seu segon disc, que es diu Safalda Girada, però és que el seu primer disc, Un so qui no es gasta, pues va tindre 5 premis. Va ser Premi Enderrock de la Música Balear al millor directe i el Premi Enderrock al millor disc de folk. I també van estar finalistes dels Premis Alícia, que són els premis que dona l'Acadèmia Catalana de la Música. Són la gran sorpresa. Són noies molt joves que, com t'he dit abans, no? És com un tornar als orígens. Tothom que ha anat seguint aquestes 33 edicions del Tradicionari recorda com quan vam començar aquella nit memorable d'en l'amador Boades, que cantava a l'estil tradicional mallorquí i mos va deixar a tots meravellats, no? pues elles són com lo relleu, com una nova generació, i podrem veure què ha passat en aquella música, com s'ha modernitzat i com s'ha passat pues, per uns sedassos de lo que elles han anat vivint, no? Perquè mesclen la tradició en lo jazz, en lo clàssic. Jo penso que serà un concert molt interessant.
4: Podem dir que el Tradicionarius des de l'Ajuntament actua com una mica de plataforma de llançament, no? D'aquestes noves generacions.
5: Sí, perquè és la filosofia del festival, és donar a conèixer, i si no haguessin aquests festivals difícilment tindrien llocs per poder-ho fer. Per tant, és tasca no només de divulgació sinó de promoció, i per tant això l'Ajuntament ho tenim molt clar. Per tant, això ha de continuar, sí o sí.
4: I parlant de promoció, parlem ara d'aquesta presentació del nou disc de Quico Celio, Anoll i el Monteferreries, que arriba fusionat en dos sonorizacions en aquesta actuació al Tradicionari, concretament en Marcel Casellas i la cobla de Reus Jove. Com ha sigut aquesta simbiosi?
6: Això ve de fa bastants anys, perquè i és un homenatge a la persona que ho va provocar. Fa uns quants anys, Jesús Ventura, compositor de sardanes, bastant reconegut en el seu àmbit, no? En el món sardanístic i de la cobla, el Jesús Ventura, nosaltres no ho sabíem, i resulta que era un gran seguidor del que estàvem fent aquí a les Terres de l'Ebre, aquí a Colcelí, el Noi, el Mut de Ferreries, i un dia va voler arranjar molts temes nostres per a un espectacle de dansa que es feia en l'Esbart Reus Dansa i la cobla Reus Jove. Això fa uns quants anys. Llavors la cobla, els Quicos, estàvem al servei d'un esbart que actuava en primer terme. Quan va morir Jesús Ventura, mos va quedar com una assignatura pendent fer tot aquell treball, perquè les nostres jotes, fandangos, boleros, cants de treball, tot el que fem a les Terres de l'Ebre, quan s'escolta en la sonoritat d'una cobla, d'una cobla tradicional, pren un altre viatge, no? I canvia lo nostre, i també canvia la cobla, perquè estem molt acostumats a escoltar una cobla tocant sardanes però no tocant jotes i fandangos. Per tant, el resultat és impressionant, i això calia gravar-ho, i de fet havíem fet ja uns quants bolos en la cobla, però la gravació del disc és bastant recent, i de fet la presentació oficial d'este disc serà aquí a Roquetes, no? Lo tenim des de fa unes poques setmanes. I en este cas, la cobla i els Quicos necessitàvem un director, i hem recuperat el Marcel Casellas, que és un altre dels clàssics, dels veterans de la música d'arrel, i ell és qui mos uneix, no? Som 18 músics a l'escenari, 11 de la cobla, més 6 del Quico Celio, el Noi, el Mut de Ferreries, més el mestre Casellas, un vell conegut del públic del Tradicionarius, i oferirem este concert i esta presentació d'este vinil i compact.
4: Una presentació estrena i primícia a nivell mundial amb aquest nou disc que es diu Jota per Cobla. Què podrà escoltar la gent dins d'aquest disc?
6: Podrà escoltar la majoria, bàsicament totes coses del repertori de Quico Celio, el Mut de Ferreries, des de jotes, habaneres, fandangos, boleros, pasdobles, com per exemple hi ha el famós Dies de Festa de Josep Bo, que comença en un pasdoble però acabarà reconvertit en una sardana, no? Aquí estic fent una miqueta de spoiler, però és és la gràcia, no? La sorpresa o escoltar un carrilet de la Cava en so de cobla, o inclús coses més modernes com lo No tinc diners del a partir de la cançó dels Escolans del llibre del folklore tortosí de Joan Moreira. És un experiment, és un experiment que a la gent li sorprendrà segurament, perquè ja t'he dit, és una, nosaltres li diem que és la gran fusió de la música popular, i el resultat ens va sorprendre a nosaltres mateixos.
4: Suposa que és un gran orgull, no?, per a Roquetes tindre aquestes presentacions, aquestes estrenes mundials, no?
5: Home, sí, i sobretot quan recuperes figures tipus Marcel Casellas. Marcel Casellas ha vingut en diferents formacions, en mesclat, ell en que es diem, sembla Marcel Casellas Band o algo així.
6: Ara en la cobla catalana dels sons essencials,
5: Vull dir que Déu-n'hi-do, vull dir que per tant, està bé. I recordant el que ell deia de les pitjorines, per aquí de grups de les illes n'han vingut bastants també, cadascun el seu estil, però en una cosa molt peculiar, que és l'estil baleàric. En este cas, de l'Antònia Boà, des del començament, que mos cantava aquells cants tan tradicionals que em fa retenir per entendre-la, me'n recordo el primer any. Com després al Mallorca, que era un grup excel·lent, llàstima que es va morir el cantant i el grup se'n va anar a Norris, però era fantàstic. Música Nostra, ha vingut el Tomeu Penya, ha vingut el, com li diuen en aquell, que havia viscut també Vinaròs, no me'n recordo ara, que també era de Mallorca, Vial Majoral. Clar, dius, ostres, pues ja recuperar unes noies, o vindre que vinguin aquestes noies de les pitjorines, que recuperen tota aquesta música popular i tradicional i la refan i tal, pues home, pues, que bé que ho facin a Roquetes, no? Perquè dona això, dona al tradicionarius, li marca la història, no? De tot el que s'ha anat fent durant 33 anys, que sembla que la música popular sigui invariable, però ja veiem que tots els grups d'enguany a partir de l'antic innoven, no? Vull dir, per tant, és com si veigués la evolució del tradicionarius en 33 anys. És allò com si fos una pel·lícula, no? Dels orígens, la durada, i com va evolucionant. És com una vida.
4: Evolucionant, lligant-ho en el tema del vinil, a 33 revolucions per minut, el típic dels discos. I també el que és tradicional i és costum, que el tradicionarius de les Terres de l'Ebre acabe la nit fent ballar a la gent, i per això tenim l'actuació de Trama Ball. Què escoltarà la gent?
6: Sí, és l'orquestrina Trama. L'orquestrina Trama ja havia vingut també al tradicionarius, i també havia vingut... És una orquestrina que es va formar a partir de músics molt joves, i va néixer en un espectacle de comedians, un espectacle que la companyia de teatre Comedians dedicava al Pirineu. A partir d'aquí, l'orquestrina Trama se va crear també arrel de sorgir del nom surt del Festival Trama, que és el Festival de Músiques de les Muntanyes d'Europa, i un grup que va néixer de manera ocasional en este motiu, pues s'ha anat consolidant, i actualment és segurament la formació que de ball folk més important que hi ha a Catalunya. Mos faria il·lusió recuperar este ball folk. És difícil, de vegades les coses han tingut grans èpoques, ha hagut èpoques en què la gent jove s'ha posat a ballar folk, en els últims anys, no només aquí a Roquetes, sinó també arreu del país, pues per la difusió mediàtica d'altres tipus de música, ha baixat una mica el públic, però nosaltres el nostre interès és continuar oferint este ball i fer-ho en la millor formació que hi ha en estos moments, no? Que és l'orquestrina Trama. És un repte que la gent se pugui quedar allí jo recordem, suposo que també Cisco estarà d'acord, no?, en aquells anys en què pràcticament havíem de fer fora a la gent de la pista.
5: Sí.
6: I actualment volem continuar oferint la possibilitat de ballar i posar també el nostre granet d'arena en què es pugui recuperar el ball en una bona proposta com és Trama.
4: Aprofitant ja el nostre micròfon i per acabar, si haguéssim de fer alguna crida a la gent perquè vingui aquest 21 i 22 d'agost a l'Hort de Cruells a Roquetes, en aquest Tradicionarius, Arturo, per què haurien de vindre?
6: Haurien de vindre, penso jo, per redescobrir que existeix un altre tipus de música que no és la que normalment escoltem als mitjans, als grans mitjans, no? Sembla que s'està difonent un tipus de música molt d'entreteniment, al servei d'unes marques comercials, no? Però hi ha, paral·lelament, hi ha una altra música que naix del carrer, que és la música popular, que és d'una gran qualitat, que en la que també se xala molt, i és aquest altre circuit, no? És aquesta altra realitat que hi ha al país, que no és la que surt als grans mitjans, i que penso que és la que, gràcies a festivals com lo de Roquetes i altres que per sort continuen encara sobrevivint al nostre país, pues són les grans oportunitats per gaudir d'aquest altre tipus de música.
4: I des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes, com podem convidar a la gent perquè vinguin?
5: Només faríem una pregunta. Aquests tots els anys que han anat venint la gent no han fallat mai? Però enguany tampoc. Ja està. Vull dir que, per tant, aquella gent que vingui se ho passarà molt bé, tindrà diferents tipus de música, per tant, música molt variada, sempre d'arrel tradicional, i, evidentment, si volen que els dediquem una jota, els ho dedicarem.
4: Doncs ja saben, aquest divendres i dissabte, 21-22 d'agost, el Tradicionarius a les Terres de l'Ebre retorna als orígens en la seva 33a edició. I ho farà amb música d'arrel ebrenca, baleari i pirenaica. I també, com comentàvem, l'estrena del nou disc Jota per Cobla, de Quico El Celio, el noi del Montefreries, aquest estrena mundial aquí a l'Hort de Cruells. 21-22 d'agost a l'Hort de Cruells de Roquetes. I això ens ho han explicat Cisco Llec, que és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes, i Arturo Galla, representant de la direcció artística del Tradicionarius, també artísticament conegut com a Quico. Moltes gràcies per haver vingut i que sigui tot un èxit també aquest Tradicionarius a les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies per vindre.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Gràcies.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: I ara el nostre informatiu. És moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
1: Aquest divendres aquí a les comarques de les Terres de l'Ebre es presenta tranquil·la, amb un matí de moltes més estones de sol. A partir del migdia tindrem l'arribada de bandes de núvols als prims que es deixarà una tarda amb el cel molt més enterbolit, molt més blanquinós. Sí que és cert que a la zona del massís d'Esports a la tarda la nuvolositat serà una miqueta més compacta, on hi podrien arribar alguns ruixats que puntualment puguin descargar amb intensitat. Amb un migdia les temperatures tornaran a enfilar-se, sobretot a la vall de l'Ebre, on esperem arribar a valors propers als 38-39 graus. També a la zona de Tortosa aquests valors arribaran als 35 graus, amb una aixafogó que continuarà ben marcada a tot el delta de l'Ebre.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per aquest cap de setmana.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
8: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
9: ¿Qué extraña luz?
8: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
7: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
9: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
10: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
7: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiyam Abbas.
11: Después nos bañamos.
7: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
12: Hola.
13: ¿Quién te quiere? ¿Estás montando una película tú sola?
12: Mónica.
14: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

Desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear del Almaraz fins al 2030. L'executiu diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellòs i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament també de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
2: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear del Almaraz és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
0: Per contra, des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
5: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
6: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central.

0: central, també a la Vall de l'Ebre i a més a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també a punts de la Catalunya central i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
1: Més coses baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
2: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada de l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
1: Sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
2: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
1: I Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
2: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
1: I en cultura, a Barcelona avui arrenquen les populars festes de Gràcia.
2: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Sant Clemente.
1: Esport, Joel Gomis. Continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
3: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
1: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat l'ampliació de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al 2030, tal com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
2: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
1: Doncs la reacció no s'han fet esperar. Els alcaldes d'Escó i de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Les seves reaccions les han recollit els nostres companys de 21 Ràdio, Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
5: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
6: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
5: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 el febrer de 2035.
7: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
8: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
7: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis en Àrees Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
1: I Foment del Treball ha reclamat ja al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
2: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
1: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
9: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
1: I els ecologistes en acció afirmen que la pròrroga del Maraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
2: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
1: I parlant d'energia, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables al Pla Ter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% a la visió de la Selva. Paula Fernández.
10: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Pla Ter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
11: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema, doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
10: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
4: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda, us ho dèiem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Sinuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
2: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
1: Doncs a l'espera del que pugui passar, els bombers de la Garrotxa, per exemple, fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que tot i les ventades que van deixar amb molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos garrotxins no suposa un perill extrem. A hores d'ara, Olot FM, Roger Isern.
12: El perill zero d'incendi mai existeix, especialment encara menys en èpoques on els termòmetres no baixen dels 30 graus durant el dia, però tampoc vol dir que no es pugui estar tranquil durant mesos on es veuen incendis en molts punts d'Espanya i d'arreu del món. En el cas de la Garrotxa, segons expliquen des del cos de bombers, la situació a la comarca és bona, tenint en compte la gran extensió de massa forestal que hi ha. Segons bombers, el que més preocupa és que el bosc estigui tocat, però alhora veuen que la situació a dia d'avui és positiva pel que fa a perill d'incendi. Ho ha detallat el cap de bombers del Parc d'Olot, Josep Ferrés.
13: Tampoc estem tan malament. O sigui, el que són les obagues, de moment les tenim ben conservades, amb humitat i està estudiat i de moment anem bé. Les zones de soleil, sí. Les zones de soleil pot ser que tinguem, doncs, o que ens esperem que per un llamp aquell incendi que ha aparegut a la nit, pues durant no el veiem a la nit i durant el dia veiem una columna, i que quan arribem allà aquell incendi que abans potser cremaria, m'ho invento, 30-40 metres quadrats, doncs ara ens cremi una o dues hectàrees.
12: No tots els boscos de la Garrotxa, evidentment, són iguals ni tampoc compten amb el mateix tipus d'arbres. De moment, i en el que portem d'estiu, a la Garrotxa no s'ha produït cap incendi destacable. Des del cos de bombers fan una crida a la importància de la prevenció i de cuidar l'espai natural per evitar mals majors.
1: Tot plegat en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
14: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
15: Ens sembla que Deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
14: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
1: I la calor del turisme o la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també en aquest cas a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat en poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
17: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... Bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etcètera, etcètera, suposem que aquests dies ha anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
16: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
1: Sembla, doncs, que menys turistes a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector a Calella, per exemple, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple aquest agost. Ràdio Calella, Dolors Lirull.
7: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igualar els resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sonia Hernández és la presidenta.
18: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, la última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia és que serà un mes força bo.
7: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
1: Gairebé en punt, un quart de tres, i us ho destacaven també en titulars, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
19: Bon dia, es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
20: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
19: Un cop la víctima s'agafa al salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
20: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
19: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i tres embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
1: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
2: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
1: I molt pendents, un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
2: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
1: I atenció, Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, a Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
2: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera, amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte.
1: I Renfe programa des d'avui autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3.
2: Segons ha informat la companyia en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran amb el tren i ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
1: Coses, 12 minuts i dos quarts de tres. Una enquesta sobre seguretat, civisme i presència policial efectuada per la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa ha fet palès els principals malestars de la ciutadania del municipi. Canal T, Martí Carot.
0: La Federació de Veïns ha recollit 1.600 respostes i prop de 700 comentaris i ha detectat que el malestar ciutadà està més relacionat amb l'incivisme quotidià que amb la inseguretat. Els robatoris i les baralles també preocupen, però els veïns assenyalen sobretot aquelles conductes que afecten el dia a dia i la convivència als carrers. Tula Llorac és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa.
21: Si mirem civisme versus seguretat, els resultats denoten que la major satisfacció està envers l'incivisme, que no pas cap a la seguretat directa. A la gent li preocupen els robatoris i les baralles, sí, evidentment li preocupen, però el que realment desgasta el dia a dia dels veïns són els sorolls, la brutícia, la falta de respecte per l'espai públic i l'ús dels patinets, que és un comentari molt generalitzat. L'incivisme quotidià és el principal fons de malestar al barri.
0: Pel que fa a la percepció sobre la policia, els ciutadans valoren prou bé la resposta policial quan intervenen, però reclamen més presència als carrers, patrullatge a peu i una policia de barri que actuï de manera preventiva. Les conclusions de l'enquesta ja s'han traslladat a una reunió amb l'Ajuntament, delegació del govern i cossos policials i s'ha acordat que la prioritat d'actuació serà el centre i el nucli històric.
1: I moment ara per la cultura. Per d'inici, aquest mateix divendres, aquesta tarda de les Festes de Gràcia.
2: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
22: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, anem ara, avui a l'últim dia, anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
23: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
2: El pregoner de les festes serà el periodista Vicent San Clemente.
1: Pregó aquesta tarda a partir de les 7 i la seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa major, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia.
2: Amb els carrers ja preparats per a la celebració, els serveis d'emergència han intensificat les tasques de prevenció al barri.
1: És una crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
24: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
25: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
24: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
1: I més festes majors a Badalona, tot a punt per a l'inici de la festa major d'estiu, que arrenca aquesta tarda amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria. La cita tindrà activitats per a tots els gustos. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
3: Els actes comencen avui a les 8 del vespre amb la tronada a la plaça de la Vila, el Ballar Plaça i la Cercavila. A la nit, a partir de les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert a la Rambla. Després de la mitjanit, el DJ Pepe Reis continuarà la festa. Els actes d'avui a la plaça de la Vila, però, no comptaran amb pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament la comissió també té una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. S'iniciaran aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 12 del migdia amb un vermut musical i un dinar. Tot i això, les novetats principals són la baixada d'andròmines flotants i el torneig popular de Tacatà, que es faran alhora diumenge a partir de les 4 de la tarda. La primera serà una cursa contrarrellotge on els participants competiran per tal de completar un recorregut amb embarcacions fetes per ells mateixos. Les inscripcions han superat les previsions previstes.
1: I arribaran els esports amb dues propostes musicals.
5: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto, si floten en pau.
1: Per començar, els 31 FAM actuen avui al Festival de Cap Roig.
5: Són la gent i se'ns fa tard, és amb tu estarem bé, tothom la festa que em veia gent l'ac.
2: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
1: I Rigoberta Bandini farà parada, en aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols.

0: Anna farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
1: Doncs amb Rigoberta Bandini arribem als esports. Esports, 7 minuts i 2 quarts de 3, que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí.
2: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera a Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta l'última hora el company Jordi Cervantes.
3: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
2: Un Barça que no debutarà a la Lliga fins diumenge vinent, 23 d'agost, al camp de l'Elx, però aquest cap de setmana arrenca la primera divisió amb l'Espanyol, enfrontant-se al Llevant diumenge a les 7 de la tarda. Els de Manolo González volen iniciar el curs amb una victòria a l'RCD Stadium, on l'any passat van tenir una mitjana de 28.699 espectadors per partit, unes xifres que van situar els pericos en novena posició de la classificació d'assistència. Més amunt hi trobem el Barça 5è, 45.990 espectadors per partit, tot i jugar els dos primers duels al Johan Cruyff i amb un Camp Nou sense el 100% d'aforament disponible. En penúltima posició hi trobem el Girona amb 11.957 espectadors per duel. Precisament els gironins inicien la segona divisió aquest diumenge contra el Leganés, mentre que el Sabadell ho farà dilluns al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats esperen fer de la nova Creu Alta un fortí per assolir la permanència a la categoria de plata. L'any passat van tenir una mitjana d'assistència de 5.809 espectadors a la Primera Federació, una xifra que volen superar. I pel que fa als amistosos, ahir el Nàstic va perdre el trofeu Ciutat de Tarragona contra l'Osca a la tanda de penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2. Laia Tian, Tarragona Ràdio.
4: El Nàstic va perdre el domini del partit després del gol visitant a la primera meitat. A la represa amb el 0 al marcador, l'equip va anar més i va capgirar el resultat. Finalment, pocs minuts després, el conjunt aragonès va empatar el marcador i als penals el Huesca es va emportar el partit. Xisco Campos, entrenador del Nàstic, es mostra satisfet amb la resposta del seu equip davant un rival de nivell.
5: Crec que s'ha vist un equip valent, incòmode, i tant en pilota com a nivell de recuperar camp rival hem estat bé.
4: El pròxim test serà dissabte a València a partir de les 8 del vespre contra el Mestalla de la Segona Federació.
2: I acabem amb un darrer apunt, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més. A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'EM. I a les 9 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a 3:45 de la tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Sabies que...
10: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com premre una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.

0: Estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: La radioactivitat sembla una cosa que només podem experimentar quan estem en centrals nuclears, però hi ha moltes coses que ens envolten que la produeixen. Els plàtans contenen una quantitat de potassi 40, que és radioactiu, suficient perquè algunes vegades grans carregaments disparin els detectors de radiació dels ports. Els científics nuclears fins i tot han creat una mitjana informal de la radioactivitat quotidiana anomenada dosi equivalent a un plàtan. Però caldria menjar 20 milions de plàtans per induir un síndrome d'irradiació i 80 per morir segur.
3: La xarxa de comunicació local.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El govern espanyol ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per l'any 2035 que afectaran a les d'Ascó i Vandellós. En el capítol de reacció, els alcaldes d'aquestes localitats celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. L'alcaldessa de Vandellós i Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica.
2: És merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
1: El calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 al 2030, Ascó 2 al 2032 i Vandellós 2 al 2035, però l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, considera la decisió d'Almaraz una porta oberta a prorrogar l'activitat de les centrals catalanes.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Almaraz, això significa que el dia que sigui necessari per Ascó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
1: Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de la central d'Ascó i Vandellós. I els bombers de la Generalitat han informat que avui encara treballen en dos incendis iniciats durant aquesta setmana. A Castellví de la Marca el foc està controlat, però diverses dotacions, juntament amb el grup de recolzament d'actuacions forestal i l'equip de prevenció activa, es revisen les fumaroles i els punts calents per evitar possibles revifades. A més, a Ulldemolins es treballa des d'ahir a la nit en un foc de vegetació que va començar a prop de la cova d'Argamassa. El foc està estabilitzat, però hi ha punts calents que cal anar revisant. I el Departament de Salut ha informat aquest dimecres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut i asimptomàtiques. Ara mateix es troben allà en aïllament domiciliari preventiu després que els tests PCR en mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. I una altra variant de contagi, en aquest cas per un delinqüent afectat pel virus VIH, que ha escopit sang contra 8 agents durant una detenció. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda quan el sospitós estava gravant unes banyistes a la platja de Lloret. Segons informa el digital El Caso, un home que les acompanyava s'hi va enfrontar i va acabar colpejant el sospitós, que va marxar corrent amb una ferida a la boca.

0: sí, papà.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

la música. Antena Caro. Són les 4.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers treballen des de fa prop d'una hora en un incendi forestal a Collserola. Els bombers de la Generalitat han informat que estan prestant suport als de Barcelona amb 10 dotacions terrestres a la muntanya de Sant Pere Màrtir, on també han proporcionat un helicòpter bombarder i un altre de suport de mitjans aeris. Fonts municipals han explicat que l'origen del foc seria a la zona de la carretera de les Aigües. Precisament aquest divendres, l'Ajuntament ha activat el pla d'actuació municipal per risc d'incendis forestals en fase d'alerta, atès que la Generalitat ha situat el barcelonès al nivell 3 del Pla Alfa i en un risc molt alt d'incendi. De fet, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. I tot i el context de calor i temporals, l'aeroport del Prat preveu incrementar les operacions per aquest cap de setmana, el de la Mare de Déu d'agost, en un 4,6% respecte al mateix cap de setmana de l'any passat. En total es calcula que hi haurà unes 3.310 sortides i arribades des de divendres i fins diumenge. L'any passat, pel mateix cap de setmana i quan el dia festiu, el dia 15, va caure en divendres, se'n van registrar unes 3.163, és a dir, 147 menys que la nova previsió. Concretament, es preveu que aquest divendres sigui el dia fort, amb un registre de 1.143 operacions, és a dir, unes menys que l'any passat, que hi va haver 1.076. I aquest cap de setmana també apunta a ser clau pel que fa a la crisi de Ceuta, ja que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva. De la seva banda, el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils de la ciutat i centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i també en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels prop de 2.000 menors no acompanyats. Sobre aquesta situació ha tornat a opinar la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, que ha avisat que la crisi migratòria de Ceuta i la possible nova onada prevista per les mateixes autoritats espanyoles pel 15 d'agost imposen la màxima atenció i la necessitat de continuar adoptant totes les mesures necessàries. Durant una compareixença aquest dijous al Parlament italià, també l'ha suportat el ministre d'Interior, Matteo Piantedosi, que ha reiterat que no revisaran la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya abans del 15 d'agost. A més, ha indicat que durant els controls fronterers d'aquests dies s'han detingut 3 persones i se n'han retornat 21 migrants de tercers països, 6 dels quals són marroquins. I un breu apunt per acabar, aquest divendres és l'inici de les festes de Gràcia. Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro. Marcant el teu ritme. Connecta't amb tu. Okay.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances.
1: No sé com és.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb el grau de perill màxim 6 sobre 6 davant la possibilitat de tempestes especialment intenses a la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Solsonès i l'Anoia. L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superior als 90 km per hora, esclafits i tornados. Protecció Civil demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i estar atents a l'evolució dels avisos meteorològics. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya també manté diversos avisos de cara al cap de setmana per intensitat de pluja. L'alerta serà generalitzada pràcticament tot el país durant el dissabte, mentre que la previsió es rebaixarà de cara al

0: d'un edifici de 5 plantes al carrer del Jardí, a Hospitalet de Llobregat. 8 dotacions s'han desplaçat i, a banda d'extingir les flames, s'ha ventilat l'escala i s'han revisat les diferents plantes per confirmar-ne l'integritat. Per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que també s'han mobilitzat 6 ambulàncies i la informació en curs és que s'han atès, de moment, 3 afectats, 2 adults i un menor. Els Mossos d'Esquadra van realitzar un operatiu aquest dimecres a la zona del Polvorí de Girona, impulsat per les queixes reiterades dels veïns de la zona. En el dispositiu s'han comissat 3 galls mutilats per fer-los servir en baralles i 9 pollets de cria. A més, la Unitat Regional de Medi Ambient ha obert diligències administratives per possibles infraccions a la normativa de benestar animal. Els agents també han detectat 15 connexions elèctriques fraudulentes en els 20 habitatges registrats. I durant les inspeccions també han localitzat una plantació d'unes 20 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge visible des del carrer. En aquest cas s'ha aixecat una denúncia administrativa. I un breu apunt per acabar pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, ja que continua el reguitzell de visites mèdiques per problemes als ulls. Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
2: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
3: I des d'Antena Caro anem a parlar ara d'un dels aconteixements culturals importants al llarg de l'any al municipi de Roquetes, perquè el dia 21 i 22 d'agost torna una nova edició de l'Hort de la Música, el Tradicionarius a les Terres de l'Ebre, concretament el Tradicionarius que retornarà aquest any als orígens en la seva 33a edició, amb música d'arrel ebrenca, balear i pirenaica, i també l'estrena del nou disc Jota per Cobla, de Quico Elcelio. Això serà com dia el 21 i 22 d'agost a l'Hort de Cruells de Roquetes. I per a parlar d'aquesta edició tenim aquí als estudis d'Antena Caro precisament a Cisco Lle, que és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
3: I també ens acompanya Arturo Galla, que és representant de la direcció artística del Tradicionarius i també artísticament conegut com a Quico. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
3: Això ja està a punt tot preparat per en aquesta edició del Tradicionarius o retocs d'última hora?
4: Nosaltres tot a punt, només estem pendents del temps, que si fa sol i fa bona hora, doncs Tradicionarius que tindrem.
3: Aquesta és ja la 33a edició. Si haguéssim de ficar-li un títol, qualificar-la d'alguna manera, Arturo, com la qualificaries aquesta edició?
5: Bé, jo diria que és una edició on se posarà de manifest lo poder d'una nova generació de músics d'arrel als països catalans, no? I tindrem un collage a part dels veterans dels Quicos, que ja comencem a ser abans els diem els dinosauris, els grans, a la gent que portava molts anys. Pues tindrem una bona representació de la força de la joventut, de gent que fa uns 10-15 anys estaven començant i avui ocupen lo primer lloc del panorama de la música tradicional, i a més és una força una mica perifèrica, perquè tenim les Illes Balears, tenim la zona de Ponent, tenim lo Pirineu, on hi ha actualment de les formacions emergents del circuit.
3: Venim d'un Tradicionarius de l'any passat amb Carlos Núñez, podem dir que va ser un punt neuràlgic a la història del Tradicionarius. Des de l'Ajuntament de Roquetes, suposo que després de l'actuació de Carlos Núñez, com s'enfoca el Tradicionarius aquest any?
4: Bé, tornem als orígens, és a dir, Tradicionarius en música d'arrel, Tradicionarius també en un únic espai, i per tant tornem altra vegada a recordar aquells Tradicionarius originaris, on grups de jovens que tocaven música popular i tradicional tornaran, en este cas, evidentment ara hi ha una nova generació, tal com ha dit Arturo, fent interpretació altra vegada de la música popular i tradicional. I per tant això és com una roda, és un no parar, uns acaben, uns comencen, uns acaben i uns comencen, però el Tradicionarius sempre està, i per tant és un bon espai el Tradicionarius per promocionar tota aquesta classe de grups nous que van sortint.
3: De tota manera podrem dir que avui en dia encara continua, no, l'essència del Canalero?
4: Sí, clar, la jota no es perd. Si perdem l'essència de la jota, perdem l'essència del tradicionarius. Clar, i per tant ha de ser-hi present.

0: En este cas, en la formació d'Arturo, aquí col·lecciona el mut de Ferreries, i com no, també sempre, abans en el Canalero, després va ser el Teixidor, i ara, des de fa tota una sèrie d'anys, és Joseret. Vull dir que, d'una manera o altra, la Jota ha de ser-hi present.
1: De tota manera, abans de repassar el cartell de les propostes artístiques que tindrem a aquest cap de setmana, parlem una miqueta de les novetats destacades d'aquesta edició. Una de les coses que m'ha cridat l'atenció és, com molt bé comentava Kiko, l'actuació dels veterans i aquí con Celio, no? I el Munt de Ferreries, i la presentació d'un nou disc i també d'un nou format que podem dir tornar als orígens, perquè serà en vinil, no? En disc. Com ha sigut aquesta idea?
2: Mira, perquè ja saps que tothom sap que des de fa uns quants anys en la indústria discogràfica no hi ha un format referent, no? Se va passar del vinil al casset, del casset en aquell cartutxo que va durar molt poc, després al compact disc, i actualment sembla que la música només estigui a internet o al núvol, però està ressorgint en força el vinil. Llavors, clar, suposo que algun dia això s'acabarà i tornarà a haver algun format físic, però mentrestant, pues la gent, uns en plan romàntic i uns altres en plan una mica ideològic, tornen a fer ús d'estos suports. Hi ha gent que torna a fer cassets, hi ha festivals internacionals de música molt potents a Europa on és indispensable fer només cassets. I nosaltres, pues, hem decidit en este disc que ara presentem, pues, fer-lo també en vinil. Però jo sempre ho dic, no és només una qüestió romàntica o això que ara es diu vintage, sinó perquè, a veure, hi ha una qüestió ideològica també, que
1: de nostàlgia,
2: de nostàlgia és lo que no volem que sigui. Li volem donar un punt més reivindicatiu, no? De que la música ha de continuar estant a les nostres mans i no només a internet, perquè ja sabeu, no? Qualsevol dia se parla de coses, que si hi haurà una apagada general, que si, i què farem? On estarà la música, no? Per tant, la música l'hem de continuar tenint nosaltres a les nostres mans, en el format que sigui. I ara el vinil, per un punt romàntic, nostàlgic, vintage, està tenint força, està recuperant força. Haurem d'explicar a la joventut com se fica un disco i que s'ha de cuidar l'agulla, però sí, han fet per primera vegada, en 33 anys que portem, pronto en portarem 34 dels Quicos, per primera vegada podem dir que fem un vinil.
1: Serà un nou argument, no?, a les actuacions dels Quicos.
2: ensenyar com se fica l'agulla a les noves generacions.
1: Parlem ara d'aquesta proposta, una proposta com és l'Hort de la Música, que des de l'Ajuntament s'ha intentat, doncs, suposo que aconseguir el ventall més ampli de públic, no?
0: Sí. No només tenim en este cas les actuacions de divendres i dissabte, sinó que a més també procurem d'una manera o altra dinamitzar l'espai en parades d'artesania i també en una barra que sol portar una entitat, també en beuda, en menjar. És a dir, i també evidentment el que és l'Hort de Cruells, el casal de l'Hort de Cruells, on també la gent, en aquest cas molta gent va a sopar i es passa, pues, també un bon rato de festa. És a dir, intentem d'una manera o altra que tot l'espai de l'Hort de Cruells torni a recuperar l'esplendor de la gent i de la festa com si fossin festes majors.
1: Doncs, si us sembla, anem a repassar el cartell dels artistes convidats. Divendres 21 d'agost, l'Hort de la Música, el Tradicionaris de les Terres de l'Ebre, que començarà a les 7 de la tarda, no?
2: Sí, a les 7 de la tarda hi haurà un taller. També fa temps que no fèiem els tallers. La Eura Gaia, que és la líder de les Silvestres, d'estes tres noies de Ponent de Lleida, que venen a fer el concert després del sopar popular. La Eura Gaia és una de les, com diem abans, no?, de les veus més reconegudes dins del circuit. Farà un taller que serà gratuït, l'únic que cal és inscriure's perquè les places, pues, són limitades, però farà un taller des de les 7 de la tarda fins a les 9 allí a l'Hort de Cruells. i si era el primer acte, no?
1: Un taller de cant.
2: Un taller de cant popular, perquè les silvestres fan polifonia, bueno, fan polifonia renovada. I abans pues farà este taller per a la gent que vulgui apropar-se o retornar, perquè això de la polifonia, les polifonies populars mediterrànies és una cosa que agrada molt.
1: Què és una polifonia?
2: Polifonia és un cant a veus, és un cant a veus, però tradicional, fet sense, no en papers, no en solfa. És l'estil de cant del Mediterrani, dels corsos. Hi ha la polifonia corsa, la polifonia sarda, la valenciana, aquí a Catalunya no hi ha hagut, s'ha perdut una mica la tradició de la polifonia mediterrània, perquè els cors d'enclaver van fer que hi hagués una proliferació molt gran d'entitats corals. Les entitats corals treballen d'una altra manera, no? Però les polifonies és allò que, bueno, aquella manera de cantar que et surt espontània, que la gent sense aprenentatge musical pues intuïs una segona veu, una tercera veu, no? Aquelles maneres de cantar que quan les sentim mos quedem meravellats, no? De com és possible que la gent, que tres, quatre persones puguem produir a aquella sonoritat. Això és el que entenem per polifonia popular, polifonia mediterrània.
1: Això serà el divendres a partir de les 7 al Casal Hort de Cruells i fins les 9 de la nit. A les 9 de la nit que tindrem aquest sopar popular on hi participa bastanta gent, no?
0: Sí, sí, sempre sol haver-hi bastanta gent perquè és això com si fos un sopar de taverna on sopes, escoltes música, segons com també hi ha ball, i que per tant això et dona pues, bueno, una nit d'una vetllada pues, bueno, diferent i agradable com a l'estil tradicional de anys atràs quan se feien les ballades de balladors de jota als anys 40 i 50 i més atràs i tot de la guerra, que també mentre la gent estava fent el recapte, menjava i no sé què, pues, mentre tant tocaven la gaita, el tabal i ballaven, no? Pues, bueno, ve ser una mica això renovat, evidentment, però en aquest esperit.
1: Un sopar popular on la gent se pot portar el seu menjar o també fer la reserva del sopar al bar del Casal. Per a després, doncs, tindre l'actuació a la terrassa de l'Hort de Cruells de les Silvestres. Què és el que podrà escoltar la gent quan vegi actuar les Silvestres?
2: Serà la gent que hagi tingut l'oportunitat d'anar al taller de polifonia, veurà allò com reproposat, no? Com en les silvestres el que fan és a partir de polifonies tradicionals, de coses que elles han après de generacions anteriors, no? dels pares, dels avis, les recuperen i les reproposen en valent-se inclús de bases electròniques modernes, o sigui, és una mescla, no?, entre de modernitat i tradició. Les Silvestres és un espectacle, és una iniciativa de la Eura Gaia i és un espectacle, podríem dir, que encara que partís de la polifonia, pues és un espectacle modern, no?, que expressa les possibilitats de la música d'arrel avui en dia. Són tres noies, són la mateixa Eura Gaia, Núria García i Arantxa Brotó, les tres de les Terres de Ponent, i jo crec que la gent s'ho passarà molt bé, perquè a part d'això, pues, penso que també hi podran participar.
1: No ho hem dit anteriorment, però cal recordar que l'entrada és gratuïta.
0: Sempre, sí. És la filosofia que hem tingut tota la vida. Va haver alguns anys al començament que es feia pagar, que eren 200 pessetes. Llavors encara anàvem pessetes. Però després ja pràcticament s'ha fet sempre gratuït, perquè clar, si ja és un tipus de música que hi ha molta gent que no l'escolta, també has de donar possibilitat per a que vinguin, l'escolten, els agrada, i que per tant entenguin que la música popular i la música tradicional, de la qual surt tota la música que després ha anat apareixent, és la base de tot, i per tant conèixer la música popular i tradicional dels països catalans també fa escultura.
1: I passem ja al dissabte, que l'Orde Cruells s'omplirà amb fira d'artesania a partir de les 7 de la tarda. Un altre al·licient, no, per a vindre al tradicionari.
0: Sí, des del primer moment que sempre he hagut parades diferents d'artesania, com també de parades de menjar, però últimament ja que pràcticament totes són d'artesania, d'artistes normalment locals, i bueno, també així anima una miqueta la festa i també dona a entendre de que, bueno, que se ven cultura musical i cultura artesanal.
1: I aquest dissabte, 22 d'agost, a partir de les 9 de la nit, doncs la gran nit de la música popular, on tindrem com a, podem dir, una mica anfitrió de lligam en les actuacions al ja tradicional José Heret, que continua portant la seva música.
2: Sí, José Heret és, com dia abans Cisco, és l'hereu de la tradició pura, no? L'hereu més fidel a aquella formació tradicional de la rondalla mixta de Benicorda, en la que tots vam créixer, en lo canalero, lo nostre canalero, que després va continuar en Teixidor. Bueno, eren contemporanis los dos, no? Però finalment, quan van desaparèixer un i l'altre, pues José Heret és la persona que ha recollit este testimoni. Hi ha més gent actualment, més gent jove, per sort, tenim moltíssimes rondalles, molts cantadors i cantadores, però José Heret, bueno, penso que igual com mentre Canalero va poder fer-ho, era ell l'encarregat de donar la benvinguda a la gent, de presentar els grups, este mantenidor. Pues jo crec que ara la tradició és que ho faci José Heret, i és molt bonic, perquè la gent que no ho ha vist mai, bueno, tothom que ve a Roquetes, pues quan lo sent cantar o el sent dedicar les seues cobles a qualsevol persona, en Cisco, que l'acompanya, no? I li fa de xivato, pues és una tradició que no es perd, per sort, i és molt bonica. Penso que és un dels al·licients de la festa.
1: I després de la introducció de José Heret, acompanyant de la seva rondalla tradicional de Benicorda, doncs arribarà la primera de les actuacions, concretament d'aquestes mallorquines que es diuen artísticament pixorines.
2: Pixorines, sí.
1: Pixorines,
2: sí. Són, les pixorines són 8 noies, 8 alotes, que es diu a Ses Illes, que recuperen, no, esta tradició, este vell cant de lo que elles han après. És la mostra més evident, no, més palpable del que diem abans, no, d'esta regeneració de la música, de gent molt jove que està ocupant ara l'espai escènic als Països Catalans. Elles presenten ara el seu segon disc, que es diu Safalda Girada, però és que el seu primer disc, Un so qui no es gasta, pues va tindre 5 premis. Va ser Premi Enderrock de la Música Balear al millor directe i el Premi Enderrock al millor disc de folk. I també van estar finalistes dels Premis Alícia, que són els premis que dona l'Acadèmia Catalana de la Música. Són la gran sorpresa. Són noies molt joves que, com t'he dit abans, no? És com un tornar als orígens. Tothom que ha anat seguint aquestes 33 edicions del Tradicionari recorda com quan vam començar aquella nit memorable d'en l'amador Boades, que cantava a l'estil tradicional mallorquí i mos va deixar a tots meravellats, no? Pues elles són com lo relleu, com una nova generació, i podrem veure què ha passat en aquella música, com s'ha modernitzat i com s'ha passat, pues, per uns sedassos de lo que elles han anat vivint, no? Perquè mesclen la tradició en lo jazz, en lo clàssic. Jo penso que serà un concert un concert molt interessant.
1: Podem dir que el Tradicionarius des de l'Ajuntament actua com una mica de plataforma de llançament, no?, d'aquestes noves generacions.
0: Sí, perquè és la filosofia del festival, és donar a conèixer, i si no haguessin aquests festivals difícilment tindrien llocs per poder-ho fer. Per tant, és tasca no només de divulgació sinó de promoció, i per tant això l'Ajuntament ho tenim molt clar. Per tant, això ha de continuar, sí o sí.
1: I parlant de promoció, parlem ara d'aquesta presentació del nou disc de Quico El Celio, el Noi i el Munt de Ferreries, que arriba fusionat en dos sonorizacions en aquesta actuació al Tradicionari. Concretament, Marcel Casellas i la cobla de Reus Jove. Com ha sigut aquesta simbiosi?
2: Això ve de fa bastants anys, perquè... I és un homenatge a la persona que ho va provocar. Fa uns quants anys, Jesús Ventura, compositor de sardanes, bastant reconegut en el seu àmbit, no?, en el món sardanístic i de la cobla, el Jesús Ventura, nosaltres no ho sabíem, i resulta que era un gran seguidor del que estàvem fent aquí a les Terres de l'Ebre, aquí a Colcelí, el Noi i el Munt de Ferreries. I un dia va voler arranjar molts temes nostres per a un espectacle de dansa que es feia en l'Esbart Reus Dansa i la cobla Reus Jove. Això fa uns quants anys. Llavors la cobla, els Quicos, estàvem al servei d'un esbart que actuava en primer terme. Quan va morir Jesús Ventura, mos va quedar com una assignatura pendent fer tot aquell treball, perquè les nostres jotes, fandangos, boleros, cants de treball, tot el que fem a les Terres de l'Ebre, quan s'escolta en la sonoritat d'una cobla, d'una cobla tradicional, pren un altre viatge, no? I canvia lo nostre, i també canvia la cobla, perquè estem molt acostumats a escoltar una cobla tocant sardanes però no tocant jotes i fandangos. Per tant, el resultat és impressionant, i això calia gravar-ho, i de fet havíem fet ja uns quants bolos en la cobla. Però la gravació del disc és bastant recent, i de fet l'estem... serà la presentació oficial d'este disc serà aquí a Roquetes, no? Lo tenim des de fa unes poques setmanes. I en este cas, la cobla i els Quicos necessitàvem un director, i hem recuperat el Marcel Casellas, que és un altre dels clàssics, dels veterans de la música d'arrel, i ell és qui mos uneix, no? Som 18 músics a l'escenari, 11 de la cobla, més 6 del Quico El Celio, el Noi i el Munt de Ferreries, més el mestre Casellas, un vell conegut del públic del Tradicionarius, i oferirem este concert i esta presentació d'este vinil i compact.
1: Una presentació estrena i primícia a nivell mundial amb aquest nou disc que es diu Jota per Cobla. Què podrà escoltar la gent dins d'aquest disc?
2: Podrà escoltar la majoria, bàsicament totes coses del repertori de Quico El Celio, el Noi i el Munt de Ferreries, des de jotes, habaneres, fandangos, boleros, pasdobles, com per exemple hi ha el famós Dies de Festa de Josep Bo, que comença en un pasdoble però acabarà reconvertit en una sardana, no? Aquí estic fent una miqueta de spoiler, però és la gràcia, no? La sorpresa, o escoltar un Carrilet de la Cava en so de cobla, o inclús coses més modernes, com lo No tinc diners, del a partir de la cançó dels Escolans, del llibre del folklore tortosí de Joan Moreira. És un experiment, que a la gent li sorprendrà, segurament, perquè ja t'he dit, És una, nosaltres li diem que és la gran fusió de la música popular, i el resultat és va sorprendre a nosaltres mateixos.
1: Suposa que és un gran orgull, no?, per a Roquetes tindre aquestes presentacions, aquestes estrenes mundials, no?
0: Home, sí, i sobretot quan recuperes figures tipus Marcel Casellas. Marcel Casellas ha vingut en diferents formacions, en mesclat, ell en que es diu, em sembla, Marcel Casellas Band o alguna cosa així.
2: Ara, la cobla catalana dels sons essencials.
0: Vull dir que, déu-n'hi-do, vull dir que, per tant, està bé. I recordant aquell dia de les pitjorines, per aquí de grups de les illes n'han vingut bastants, també cadascú amb el seu estil, però en una cosa molt peculiar, que és l'estil baleàric. En este cas, de l'Antònia Boà, des del començament, que mos cantava aquells cants tan tradicionals, que en Farnet tenies per entendre-la, me'n recordo el primer any, com després al Mallorca, que era un grup excel·lent, llàstima que es va morir el cantant i el grup se'n va anar a Norris, però era fantàstic. Música Nostra, ha vingut el Tomeu Pinya, ha vingut el, com li diuen en aquell, el que havia viscut també Vinaròs, no me'n recordo ara, que també era de Mallorca, Vial Majoral. Clar, dius, ostres, pues ja recuperar unes noies, o vindre que vinguin aquestes noies de les pitjorines, que recuperen tota aquesta música popular i tradicional i la refan i tal, pues home, que bé que ho facin a Roquetes, no? Perquè dona això, dona al tradicionarius, li marca la història, no? De tot el que s'ha anat fent durant 33 anys, que sembla que la música popular sigui invariable, però ja veiem que tots els grups d'enguany a partir de l'antic innoven, no? Vull dir, per tant, és com si és la evolució del tradicionarius en 33 anys. És allò com si fos una pel·lícula, no? Dels orígens, la durada, i com va evolucionant. És com una vida.
1: Evolucionant, lligant-ho en el tema del vinil, a 33 revolucions per minut, el típic dels discos. I també el que és tradicional i és costum, que el tradicionarius de les Terres de l'Ebre acabe la nit fent ballar a la gent, i per això tenim l'actuació de Trama Ball. Què escoltarà la gent?
2: Sí, és l'orquestrina Trama. L'orquestrina Trama ja havia vingut també al tradicionarius, i també havia vingut... És una orquestrina que es va formar a partir de músics molt joves i va néixer en un espectacle de comedians, un espectacle que la companyia de teatre Comedians dedicava al Pirineu. A partir d'aquí, l'orquestrina Trama se va crear també arrel de sorgir del nom surt del Festival Trama, que és el Festival de Músiques de les Muntanyes d'Europa, i un grup que va néixer de manera ocasional en este motiu, pues s'ha anat consolidant, i actualment és segurament la formació que de ball folk més important que hi ha a Catalunya. Mos faria il·lusió recuperar este ball folk. És difícil, de vegades les coses han tingut grans èpoques, ha hagut èpoques en què la gent jove s'ha posat a ballar folk, en els últims anys, no només aquí a Roquetes, sinó també arreu del país, pues per la difusió mediàtica d'altres tipus de música, ha baixat una mica el públic, però nosaltres el nostre interès és continuar oferint este ball i fer-ho en la millor formació que hi ha en estos moments, no? Que és l'orquestrina Trama. És un repte que la gent se pugui quedar allí. Jo recordem, suposo que també Cisco estarà d'acord, no? En aquells anys en què pràcticament havíem de fer fora a la gent de la pista.
0: Sí.
2: I actualment volem continuar oferint la possibilitat de ballar i posar també el nostre granet d'arena en què es pugui recuperar el ball en una bona proposta com és Trama.
1: Aprofitant ja el nostre micròfon i per acabar, si haguéssim de fer alguna crida a la gent perquè vingui aquest 21 i 22 d'agost a l'Hort de Cruells a Roquetes, en aquest Tradicionarius, Arturo, per què haurien de vindre?
2: Haurien de vindre, penso jo, per redescobrir que existeix un altre tipus de música que no és la que normalment escoltem als mitjans, als grans mitjans, no? Sembla que s'està difonent un tipus de música molt d'entreteniment, al servei d'unes marques comercials, no? Però hi ha, paral·lelament, hi ha una altra música que naix del carrer, que és la música popular, que és d'una gran qualitat, que en la que també se xala molt, i és aquest altre circuit, no? És aquesta altra realitat que hi ha al país, que no és la que surt als grans mitjans, i que penso que és la que, gràcies a festivals com lo de Roquetes i altres que per sort continuen encara sobrevivint al nostre país, pues són les grans oportunitats per gaudir d'aquest altre tipus de música.
1: I des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes, com podem convidar a la gent perquè vinguin?
0: Només faríem una pregunta. Aquests tots els anys que han anat venint la gent no han fallat mai? Però enguany tampoc. Està. Vull dir que, per tant, aquella gent que vingui se ho passarà molt bé, tindrà diferents tipus de música, per tant, música molt variada, sempre d'arrel tradicional, i, evidentment, si volen que els dediquem una jota, els ho dedicarem.
1: Doncs ja saben, aquest divendres i dissabte, 21-22 d'agost, el Tradicionarius a les Terres de l'Ebre retorna als orígens en la seva 33a edició. I ho farà amb música d'arrel ebrenca, baleari i pirenaica, i també, com comentàvem, l'estrena del nou disc Jota per Cobla, de Quico El Celio, el noi del Montefreries, aquest estrené mundial aquí a l'Hort de Cruells, 21 i 22 d'agost a l'Hort de Cruells de Roquetes. I això ens ho han explicat Siscollé, que és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes, i Arturo Galla, representant de la direcció artística del Tradicionarius, també artísticament conegut com a Quico. Moltes gràcies per haver vingut i que sigui tot un èxit també aquest Tradicionarius a les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies per vindre.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: I ara el nostre informatiu. És moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
4: Aquest divendres aquí a les comarques de les Terres de l'Ebre es presenta tranquil·la, amb un matí de moltes més estones de sol. A partir del migdia tindrem l'arribada de bandes de núvols als cims que es deixarà una tarda amb el cel molt més enterbolit, molt més blanquinós. Sí que és cert que a la zona del massís d'Esports a la tarda la nuvolositat serà una miqueta més compacta, on hi podrien arribar alguns ruixats que puntualment puguin descargar amb intensitat. Amb un migdia les temperatures tornaran a enfilar-se, sobretot a la Vall de l'Ebre, on esperem arribar a valor propers als 38-39 graus. També a la zona de Tortosa aquests valors arribaran als 35 graus, amb una xafogor que continuarà ben marcada a tot el delta de l'Ebre.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
1: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per aquest cap de setmana.
5: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
6: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
7: ¿Qué extraña luz?
6: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
5: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
8: ¡Niños! ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
9: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
5: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiyam Abbas.
7: Después nos bañamos.
5: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
7: Hola.
10: ¿Quién te quiere? ¿Estás montando una película tú sola?
7: Mónica.
11: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu.

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: Prepara't perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, Remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave!

cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Store no només és un programa, és un homenatge a una època, a un estil i a una cultura. És el so que ens connecta, és la

0: Rei Festor.
1: Uaaaah! Quina energia, hem començat en este tema de Fargo, Fight Deborah Cool, I Say No, de 1996. I ara ja l'estàs escoltant, este temaco, molt maco, que diria la gent de Barcelona, Hilary Duff, Come Clean.

només començar m'ha fotut la pell de gallina i segur que tu també. Quins records, quines melodies he fet abans. Busy Down Portas. Arriba i desfrutem-ho.

sessió d'avui. New Limit Scream, la coneixes, però ojito, és un remix del 2018, no és l'original.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, ves otros labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.